tenia jo un paraigües perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-lo perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me en